0: Que era el nom.
1: Que era la música, John Williams...
0: Exacte.
1: I, però això passa a la vida, perquè a lo millor sents a qualcú que xerra d'un llibre que,
0: sí.
1: I just l'estàs llegint i dius, ui...
0: Sí, o d'un autor...
1: Connectes.
0: Connectes,
1: immediatament.
0: Perquè xerres el mateix llenguatge.
1: Efectivament.
0: Això.
1: I és que xerrar el mateix llenguatge... Això m'has passat també amb el cine, no?
0: Sí.
1: Jo, en les pel·lícules que trieu... cada semana, yo os conozco muchísimo más, porque digo, claro, es que Joan, pues cómo no va a elegir de primera película. Vamos a hacer un poco de contexto para los oyentes, porque Joan lo que más le gusta de las películas son las bandas sonoras, pero vamos a hacer contexto. Que la primera película, una escena, suena así.
2: Atácame, atácame. ¿Y eso qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. Inténtalo. He dicho emoción, ¿entiendes? Inténtalo. Inténtalo otra vez.
1: Las artes marciales... Es muy importante el sonido también, ¿eh? No solo la música. Aquí, claro, no es lo mismo una patada de Bruce Lee así que con otro sonido, ¿no?
0: Bueno, els efectes de so, evidentment, són els que ajuden sempre a entendre més una seqüència o una pel·lícula, no?
1: Clar.
0: El que passa que a vegades els tècnics, els directors, els productors, pues van detriment de que sempre pesa més el que són els efectes de so que la banda sonora.
1: Trobes?
0: Sí, hi ha directors que sí. N'hi ha altres que no. N'hi ha altres que donen molta llibertat en el compositor, però n'hi ha altres que sí, n'hi ha altres que, per exemple, els efectes de so ja se mengen segons quines seqüències.
1: Ja.
0: I, claro, i no el mateix.
1: I a tu te sap un greu, això?
0: Sí, bueno, també hem de pensar una cosa, el silenci també forma part de la banda sonora.
1: Absolutament. Ara en parlarem d'això, eh?
0: Val.
1: És important el que acabes de dir, efectivament. I vamos a escuchar este tema que aquí Joan Arbona lo tiene en un casset. Me está comentando cosas que digo, Joan. Aquesta està en aquest casset Operación Dragón.
0: Sí, el que la logística va estar a Mallorca, en el musical Mallorca.
1: Ah, sí?
0: Sí, l'any 77. I, bueno, nosaltres també el van conèixer a València. Jo tinc un disco firmat per ell, que és de Che, que era una pel·lícula que relatava la vida del Che Guevara. I llavors, pues, claro, ell va estar aquí en el musical Mallorca, que és un certamen que se va celebrar de cançó lleugera 4 anys, 75, 76, 77 i 78. El que passa, claro, no podia anar al musical Mallorca perquè, evidentment, era un esdeveniment de qualitat, però qualitat en tots els sentits.
1: Clar.
0: Llavors es van tenir ocasió també de conèixer-lo.
1: Que suert, molt
0: sí,
1: bé.
0: La Lucifrin.
1: Ara deia en Joan que en la música és molt important. En las películas es muy importante la música, el sonido, pero también los silencios. Y eso lo trabajaba muy bien el compositor, ahora lo escucharemos, de la película Alien.
3: No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo.
4: Ya lo sé.
3: No podrás separarlo sin arrancarle la cabeza.
4: Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado?
5: Lo mejor sería hibernarlo.
6: ¿Por qué no lo hibernan?
4: Puedes quitarte la mascarilla.
3: ¿Qué es lo que hay dentro de la garganta?
4: Parece que le está suministrando oxígeno.
1: Es que fíjate, esta es la música. Y claro, para esta película, Alien, el octavo pasajero, es muy importante que la música nos meta en la escena y busque esa tensión, ¿no? La tensión, el miedo. Y puede llegar a ser muy aterradora la escena por el sonido. Y usaba muy bien los silencios, ¿no? Ese contraste.
0: Sí, de fet, hem de pensar que Alien va ser una pel·lícula que, igual que Psicosis en el seu moment, pues va impactar, perquè és un tipus de terror que quasi només t'ho suggereixen, perquè, claro, crear aquell monstre, aquella criatura, aquest animatrònic, clar, els efectes especials ara digitals se pot fer qualsevol cosa, perquè els Senyors dels Anillos ens eren fora i era impensable poder-ho de fer pues, 20 anys endarrere.
1: Clar.
0: Per què? Perquè tens 50.000 persones, no pot tenir 50.000 extres, en tens 100 allà davant i tot el que són efectes digitals. Entonces Alien li passava un poc això i te tenia que suggerir pues, en base a lo que és la música, els efectes de so, aquest misteri, aquest terror, perquè ara mateix sentim aquest tema i però és que no passa res, però...
1: No, te va llevando.
0: No, però te deixa algo, sa música, te deixa algo, no? Perquè, claro, te crea com un,

0: incógnito.
1: És que aquesta incògnita, que és com un mas psicològic, és un terror psicològic. Fa més por això,
0: claro,
1: que una imatge dramàtica o de miedo, ¿no? El monstruo, cuando aparece, da menos miedo que esta cosa psicològica, sí, ese terror psicològic.
0: De fet, psicosis,
1: sí,
0: que recordes a gent. Aquella ginebatada, sí, a la seqüència.
1: El sonido.
0: El so, sí, aquell, sí, sí.
1: I ja l'escoltes i ja te fa por.
0: I te fa por. Entonces, sí, no te fa por la seqüència, perquè, què veus? Sí, ja, si una persona estira una cortina i no veus ser, no veus ser ginebatades, dic, ara avui en dia seria una cosa que estaria a l'ordre del dia, aquest tipus de cine gore, per dir-ho d'alguna manera. Mm. I, claro, això és l'idea que té la música, no? Jo, Alim, per exemple, volia fer el comentari. Va ser la primera banda sonora que vaig comprar fora, l'any 79, quan vam anar a Londres, i anar a HMV, per exemple, i veure una botiga de tres plantes que venia amb música, pues era com a brutal, no? Tres plantes tenia HMV. I, clar, va ser un viatge, l'any 79, l'any 89 vam anar a veure en Jerry Goldsmith en un concert també a Londres, però Alien, vas a comprar Alien i Dràcula d'en John Williams. Mm. I, claro, i te passeges allà per Oxford Street, allà...
1: I Joan, estar... què te passa en la música de... Perquè t'agrada la música o t'agrada la música de cine?
0: Mm.
1: Per què te passa en la música de cine?
0: Hombre,
1: per què és tan especial per tu?
0: Hombre, perquè la vida que te suggereix, pues, molt de sentiments. El cinema, què és? Una gran franquilla de somnis o una gran mentida? Perquè, claro, hi ha aquests dos conceptes.
1: Sí. Jo, tot me'l va bé.
0: Jo, exacte, però jo m'agrada pensar que la vida de cadascú d'un altre és una pel·lícula. És una pel·lícula perquè la teva vida tu l'enfoques d'una forma, tens una amistat, tens una sèrie de persones a la teva vida, jo en tinc unes altres i totes les persones que hi ha aquí de dins també. Entonces, claro, tu què necessites? Pues a la vida, pues tenir, és a dir, sentiments. I aquest sentiment, com te poden ajudar a augmentar-los? Pues en base a la música. Mm. Perquè tu vas per carrer i no hi ha música. És a dir, sí, sense els ocells, sense els gorrions, sense aquell rojaco...
1: Seria tan divertit que les nostres escenes en la vida tuvieran música?
0: Bueno, però aquesta música...
1: La té, una cosa interna. Per
0: aquesta música li poses tu. Li poses tu. Jo, per exemple, aquí, pues, sempre deduc un MP3 en temes i quan vaig a caminar, pues, escoltes, i segons estat d'ànim, pues, necessites guerra, segons estat d'ànim, pues, necessites tranquil·litat.
1: És que és vera el que dius, Joan, és que nostra vida tiene música, cadascú la seva, no?
0: Sí,
1: però nostra vida tiene música, com les pel·lis.
0: Hombre, l'expressió aquesta de la banda sonora de la teva vida...
1: T'agrada molt aquesta frase, no?
0: Sí, perquè però és com una manera de reivindicar... Perquè, clar, la banda sonora no només és la música,
1: no,
0: pues
1: clar,
0: és tot, no? Ja. És tot, són els efectes de so, els silencis, és la música, és tot. Entonces, claro, que se pugui arribar a normalitzar, pues, una expressió com aquesta, quants anys endarrere, pareixia que xerraves un llenguatge quasi d'alien, pues era com molt fort, no?
1: I que esta me la queria guardar per al final, però ha vuelto a sacar i se la voy a preguntar. A què sona la banda sonora de la teva vida?
0: A què sona?
1: Hombre, l'has de tenir clar, aquesta pregunta, perquè t'agrada molt l'expressió.
0: Hombre...
1: Quina és la banda sonora de la teva vida?
0: Hombre, pues, la música.
1: Però quina música, què sona la teva banda sonora?
0: Pues, qualsevol banda... A dir, si ara me diguessis quina és la banda sonora que més t'agrada, quina, pues te diria, pues no t'ho puc dir. No t'ho puc dir perquè n'hi ha tantes que, per exemple, jo puc disfrutar d'escoltar Operación Dragón com escoltar una de les que més em pugui agradar, com pot ser d'Entre los Muertos, Vértigo, no? De Alfred Hitchcock, de música de Bernard Herrmann. Perquè aquella música com...
1: Ostres, però que soni una vida que soni sap música de Hitchcock, alerta. Eh?
0: Bueno, però no tot és psicosis. Eh?
1: No tot. No, pájaros, alerta tu també. Vamos con una pel·lícula que és muy curiosa, que me acabo de enterar hace minutos que se rodó aquí, en Mallorca.
2: No son gringos. Solo federales.
1: Es una película del año 58, Sinbad y la princesa. ¿Qué le pasa en esta película?
0: Bueno, esta película, bueno, yo he traído un CD aquí porque va a ser el primer CD que va a comprar.
1: Nos ha traído el primer cassette, el primer vinilo y el primer CD.
0: Exacto.
1: Muy bien.
0: Entonces, aquesta pel·lícula, pues, Ray Harryhausen va ser un mag del cinema, perquè ara veus aquest el cinema d'en Harryhausen, i les noves generacions perquè se posen com a riure, no? Perquè veus aquelles imatges, aquell cartó pedra, com has dit tu.
1: Sí, és un poc cartó en pedra, són monstros de mentira, i els veus.
0: Sí, però
1: claro, entonces...
0: Per això és l'artesania.
1: Sí, això claro, és l'artesania. Sí,
0: perquè tu saps que li fa un animatrònic, un monstre, per exemple, i comença a fotografiar, donant-li un storyboard que se va moguent,
1: sí,
0: i llavors has d'ajuntar les imatges, aquestes fotos que has fet amb un personatge real i ajunta-les. Això se diu stop motion. Avui en dia es roden pel·lícules encara amb aquest sistema.
1: Ja.
0: El que passa que més de ser així és digital.
1: Clar.
0: I si em va dir la princesa, com t'he dit, Ray Harryhausen va rodar molt a Espanya, i aquesta pel·lícula apareix tres seqüències a Torrent de Parells. Les dues famosos penyals apareixen allà,
1: wow,
0: mentre hi ha lluitant i tal, i apareixen les coves d'Artà,
1: sí,
0: que simulen que tenen un dragó allà agafat amb una cadena pel coll, mentre en Simbad i la princesa volen fugir de les guerres del mag, vale?
1: Sí. És com una pel·lícula, és molt colorida, no sé si s'ha colorejat posteriorment.
0: No, és, de la... és una pel·lícula en color.
1: És en color, eh? Tiene ese color, pues de esos años, ¿no? Tiene el color de las películas coloreadas, ¿no? Porque hay algunas blanc y negro que se han coloreado posteriormente.
0: Yo no estoy a favor de eso.
1: Ya me imaginaba. Vamos con más, nos quedan pocos minutos. Vamos con otra, Grupo Salvaje, se llama.
3: ¡Ahí tiene el general! ¡Alto! ¡Y a tierra! ¡Atención!
4: Yo he visto uno igual en Waco.
5: ¿Funciona con vapor?
1: Este es un poco western, es un western.
0: Sí, bueno, el Grupo Salvaje yo considero que es un de los mejores westerns de su historia. Es decir, mucha gente dice, no, Centauros del Desierto. Bueno, Centauros del Desierto, vaya en el punto de vista de John Ford, pues es una película que es bastante racista. Pero en cambio, este Grupo Salvaje, pues es aquella historia de una gente que está fuera del seu temps. Es decir, son los darrers de una historia romántica, ¿no? Que vol que son mercenaris, son delincuents y tal, però els uneix una situació que és l'amistat. L'amistat, gent que està de voltes de tot, però arrel de que Emilio Fernández ve a ser mapatxe, pues fa una trastada a un dels membres, que és un mexicà, pues ells diuen, senyores, fins aquí hem arribat.
1: Ja.
0: I van fins al final amb totes les seves conseqüències. Claro, llavors es diu, no, és una pel·lícula violenta, perdona, tu veus un western dels anys 40, peguen un tir a una persona i fas així, dius, bueno, és que l'ha ferit perquè fa així.
1: Ja.
0: No, però, entonces, claro, si tu una persona te fot una escopetada amb una escopeta de cartutxos, evidentment, no te farà pessigolles.
1: És violenta secció.
0: Exacte, i en Sant Peguin Pal el que demostra en el seu cinema és la violència tal qual com és. Entonces té un poc aquesta poètica, no, de dir, escolta, és com un contrasentit, però de fet és així. Grupo Salvaje va ser la triada perquè van tenir molta amistat amb un senyor americà que anomenia David Fuller, i ens va enviar aquesta gravació, que ara s'ha editat pues, posteriorment en tres CDs i tal, i era un senyor que era periodista, però el seu doble es destinava a dues coses, que era agafar cintes de compositors, i anava pues, un amic seu, i li feia pues, unes edicions privades, llavors els enviaven als seus amics, ens enviaven altres, nosaltres els compartíem, i destinava la seva pensió en això i en els seus cans. I vivia a un poble de 2.000 habitants. A Texas, perdut per allà, com aquelles pel·lícules que vaig rodar en aquell desert, aquelles, no sé com definir-ho, aquelles plantes que rodaven en aquell desert i tal, i per anar i comunicar-se amb nosaltres tenia que anar a la biblioteca
1: del poble. Sonava un silbido, segurament, ahí.
0: Sí, exacte.
1: Ara lo quería hacer como en el oeste y no me surte.
0: I han triat
1: això. Joan, m'han d'anar, se nos acaba el tiempo, porque además regalas tres discos y tenemos ganadores. Ganadora, en este caso.
6: Ganadora, Amparo Estarellas, que nos mandaba esta nota de voz.
1: A ver...
7: A Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre.
1: Toma.
6: El libro de Drácula. El libro de Drácula lo escribió Bram Stoker y de Ben-Hur Charlton Heston.
1: Pues nada, tres discos para la misma persona, para Amparo. Ostras, pues ha fet molt bien, Amparo.
0: Pues perfecto.
1: Pues felicidades. Gracias, Joan, per aquesta...
0: Gracias a vosotros.
1: Per aquesta visita i per aquests regals. I res, que sigas compartiendo y mucho.
0: Pues gracias.
1: Con tus amigos, amics de les bandes sonores. Moltes gràcies per venir.
0: Gràcies.
1: Nos vamos con esta música que me encantaría que sonara a través del cassette que nos ha traído Joan. Es la música de Operación Dragón. Llegamos a las 2 de la tarde. Mañana volvemos. Adiós.